0: Onda Cero, tu radio. Agenda de Santa Eulària des Riu.
1: Abrimos la agenda de Santa Eulària hablando de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulària. Ya tiene abiertas las inscripciones para los talleres de verano que se celebrarán durante el mes de julio. Marilina Ayer, su directora, ¿a partir de qué edad se pueden apuntar los niños?
2: Pues bé, des de 0 anys, o sigui, acaben de venir a la vida i ja es poden apuntar, acompanyats d'un adult, per supòs, fins a adults, totes les edats.
1: ¿Qué hay que hacer para apuntarse?
2: Vale, us heu d'apuntar a la web de l'Escola de Música, que és escoladamusica.santaeulariaderiu.com, i allí es podran inscriure i tota la informació de preus, horaris i de més.
1: La programació incluye activitats per a totes les edats, per exemple, el Music Baby. ¿En què consiste, Marilina?
2: Pues mira, és curiós, perquè fa molts anys que és una demanda del municipi, perquè els pares ens comentaven la possibilitat de poder fer algun taller, no?, amb els bebès, amb els nadons. Mm. I per tant, vam buscar la solució de trobar l'estimulació temprana, que a través de joc, el moviment amb els pares, l'estimulació motriu, també, de textures,

0: forget myself. Onda Cero, tu ràdio.
1: Continuem a Más de Uno Eivissa Formentera i anem a parlar de la 24a edició del Festival Folclòric Santa Lletrudis. Ja està amb nosaltres José Mortera, que és el president de la colla de Vallpagès de Santa Lletrudis. José, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia i bona hora. T'hem agafat a treballant o què?
2: Sí, sí, estava treballant aquí per mig de sort. Ara encara que fa, no fa el sol que toca, però,
1: ja.
2: Però bueno, fa solet aquest dia.
1: Ja pas, ja pas, sí, ja t'he dit jo, és una faena complicada, la teua també.
2: Sí, però bueno, mirem d'agafar les hores més de fresqueta, llavors quan fa més sol fem coses per sombra i llavors pues, tornem a la tarda una miqueta més tard. Replegar i tot per dur material i tot el sant demà en els postos de venda i es agafa més en sa fresca, però bueno, mirem d'agafar les fresques.
1: Ah, això mateix, sí senyor. Escolta, anem a parlar un segonet d'aquesta 24 ja Festival Folclòric, edició del Festival Folclòric de Santa Lletrudis. 24 anys ja són, ja està ben establert això. Tu saps més o menys com va començar això? De qui va partir la idea?
2: Sí, bueno, jo això és... És una idea que va partir de que va ser la fundadora de la colla, na Carmen Tur, vale, na Junquereta, i els membres més veterans de la colla. I llavors, quan na Carmen ja va deixar la colla, pues, els més veterans ho van agafar, i la veritat que cada any ha anat agafant més, i bueno, i ara anem, pues, ja hem passat d'una generació, anem passant a les altres i anem passant d'uns a les altres.
1: I tant, i tant. Sempre s'ha convidat a grups folclòrics de fora?
2: Normalment, quasi sempre, sí. Mirem de convidar a grup de tant nacional com internacional.
1: Mm-hmm. Escolta, això necessita una infraestructura important, no, José?
2: Sí, bueno, això nosaltres ara fa... Hi ha molts de membres de la colla que m'ho diuen, diu, si fa dos mesos que vam fer la Fira Rural, diu, ja estan ficats en una altra cosa. Els que estem organitzant això, ho estem organitzant des de primers d'any, i estan buscant grups i estan buscant coses, o sigui, que acaben quasi una cosa i estan buscant l'altra.
1: Clar, perquè aquí hi ha molta feina de despatx que no es veu, no? Suposo que hi ha que mirar bitllets, hi ha que mirar llocs per a que es queden tota aquesta gent. Tot això necessita de molta gent treballant amb altres.
2: L'ocupació folklòrica de Guanapai, de Tejice, de Lanzarote, vale, que nosaltres normalment sempre ve un grup d'Espanya, i llavors ve un grup internacional, vale, que són de la República Turca del nord de Xipre, vale, que té un nom un poc complicat, que és Academia Sant Denegi Asde, vale, que són de la República Turca del nord de Xipre. I llavors, com a anfitrions, pues, bueno, com nosaltres no tenim prou feina, pues, també ens animem a ballar com a anfitrions.
1: Escolta, i com feu la tria, diguem? Com localitzeu els grups i vos poseu en contacte i tot això?
2: Bueno, això tenim en Juanito Embassetes, vale, que ell fa molts d'anys que és que busca els grups i els grups, i sí que tenim, per exemple, nosaltres estem inscrits en una associació que és com de grups de per tot, tant nacionals com internacionals, i publicam el nostre festival. La gent s'interessa per venir al nostre festival, llavors nosaltres ens posem en contacte amb ells, i bueno, i això és com una negociació, perquè, clar, llavors hem de quadrar fetges, hem de quadrar bitllets, s'ha de quadrar moltes coses, llavors.

0: a la plaça de Santa Gertrudis, allí és la plaça de darrere de l'església, i sí que damunt les 8 i mitja nosaltres el que fem sempre, que aquí no ho posàvem en su cartell, fem una desfilada, tots els grups que hi ha, fem una desfilada per dins la plaça del poble perquè la gent dels bars i que està a les terrasses i això, pues vagin, mos vagin i s'animin a baixar, a veure mus, a actuar, això. I bueno, i l'ho dit, això, que és molt d'agrair, pues, a l'Ajuntament i a tots els comerços i tot que mos ajuden econòmicament. I jo personalment també, la veritat que a vegades m'ho diuen, em diuen... Mortera diu, aviat et presentarem, diu, no fa ni un any que ja estàs, diu, et presentarem una moció de censura, diu, perquè és que mos dur de cul ja. Perquè, bueno, jo és que m'agrada molt fer activitats i fer poble, que diuen, i m'agraden molt les tradicions i això, i bueno, i és això, que m'agrada molt, tenc la gent de la colla, que la veritat, ja ho he dit més d'una volta, que és d'agrair, perquè són la gent, a part que hi ha gent jove, la gent també que fa molts anys que balla també s'anima, i entre tots, jo dic, entre tots fem una gran família.
1: Ja, i tant que sí. I agrair també a gent com tu que està darrere de tot això, perquè si no sigués gent com tu que té aquest ànim i que li agrada tant tot això i que ho viu, hi ha moltes coses que ja no es farien, eh?
0: Sí, jo el que a voltes dic, a voltes s'enfaden en jo perquè a voltes tenen reunions i això, els dic que els mateixos que m'ho manen i tot, els dic a voltes moltes, molt d'omplir la boca de tradicions i de coses ara que me dediquen al camp també, en l'agricultura i tot, però això és la veritat, un té que lluitar, però per aconseguir aquestes coses té que lluitar, però molt, molt, molt. Que si la gent ve el que es té que lluitar, no es farien ni la meitat del que es fa.
1: Ja. Per això m'agrada a mi ressaltar tot això, perquè és d'agrair que gent emplee el seu temps lliure, perquè al fin i al cap és un temps que podries dedicar a altres coses, i en canvi pues, estàs allí cridant per telèfon o demanant a la millor pues, reunions aquí i allà per explicar-los, per demanar quatre i arreplegar quatre duros on se pugui, perquè tot això després brille en llum pròpia. I la gent, sí, tu dius després, bueno, sí, han aplaudit molt, s'ho han passat molt bé, però ara hi ha que començar una altra vegada a fer feina per l'any que ve, també, eh?
0: Sí, és això, és que acabam això i estem... Ara ja vam fer la fira en l'abril i estem treballant en la pròxima edició de l'abril de l'any que ve i estem preparant la fira. També ara llavors d'octubre fem una festa, una font, que també estan començant a preparar coses. És que és una cosa darrere l'altra. I jo el que dic, que a voltes, jo en nom de compte, veiem, jo ara... Fa molts anys que estic en Suvall Pagès, no havia estat que he estat molt involucrat, però ara que estic un poc endavant per tema de la fèria i tot, a voltes fa ràbia, perquè la primera edició costa molt, et posen traves per tot, però ara quan has fet la segona, com has vist que tot Déu és un èxit, tot Déu et crida, tot Déu vol fer, tot Déu vol posar, jo vull fer això, jo vull fer... I clar, tu ho dius, vale, sí, però perquè és que el primer, un principi vas... per organitzar una cosa d'aquestes i et diuen que no, que tanquen les portes, i quan veus que has fet la feina, que has tingut que lluitar i veuen que és un èxit, llavors venen tots a tocar-te la porta una altra volta.
1: Ja. El que hi ha que estar és des del principi, des del primer moment, donar suport si realment t'agrada allò i veus que això pot funcionar, e inclús només per la satisfacció personal d'estar en un equip de gent que lluita i treballa per aquestes coses, perquè si no, com dèiem abans, hi ha moltes coses que ja no es farien.
0: Sí, no, mira, si jo ho dic, si això ara nosaltres, això molt de la colla m'ho diuen, diu, Mortella, diu, és que només mos fas treballar, només mos fas treballar, però llavors quan feim els ensais, que feim així algun sopar, pues mos ho passam bomba, perquè veiem, jo m'agrada molt m'agrada un poc ser seriós en ses coses, però m'agrada molt sa juega, m'agrada molt fer activitats d'aquestes per involucrar-hi sa gent, la veritat és que els de la colla són una passada. Són una passada. I a voltes m'ho diuen, a voltes no et podem demà sa mà perquè si no mos lies per a tope. Però bueno, això es fa en gust.
1: I tant
0: jo
1: que
0: ho
1: sí.
0: Dic, les coses fetes en gust no piquen.
1: I tant que sí. Doncs pues ja sabeu, la cita és aquest dissabte dia 27, allí a Santa Lletrudis, en aquesta 24a edició d'aquest festival que ja està